d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

0: tới đất đây là để giúp đỡ các bạn.
1: Bendiciones mías que aporten el sal. El verano tiende fresco. El verano tiende fam. Estos son los santos que están pescallar. Recorren el teu carrer. Recorren el teu pasar. Estos son los padres que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit dels oblidats. Tristes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de...

mar, per sostres, somnis i estrelles, per terra, sols, fons de corall i quatre portes obertes per si volguessis marxar.

viu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No

junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.